Donald Trump reconegut culpable de las 34 accusacions per les quals era inculpat. És improbable que sigui encarcerat pramu que un casier judiciari verge. A mai, Trump continua d'être éligible per la presidència dels Estats Units. Donald Trump és estat reconegut culpable de les 34 accusacions per les quals era inculpat d'on de falsificacions comptables que s'achaven de cobrir la tentativa il·lícita d'influenciar una elecció presidencial. La jurada, formada per 12 persones, s'acordet sul verdicte a l'unanimitat après dues jornades de deliberacions. Se determinat que abans les eleccions de 2016, Trump havia falsificat de registres per amagar de pagaments de 130 mil dòlars a una actriz de cinema pornogràfic perquè mantinguesse en silenci una suposada relació sexual amb ell. Ara, el jutge de la Cort Suprema de Nova York, Juan Merchan, ha previst de fer venir pública la sentència l'11 de juillet. Trump se deurà presentar al Departament de Libertat Provisòria de la Vila de Nova York per una entrevista sobre els seus antecedents, sa santat mental i les circumstàncies de son afà. Els càrrecs contra Trump són de delictes non violents punibles d'una pena de presó estatal que pot anar de 16 mesos a 4 anys. Sa que là, els experts legals consideren improbable que Trump, dins sus 77 anys, sia encarcerat pramu que un casier judiciari verge. El jutge Merchan podria doncs condemnar Trump a la libertat provisòria i l'ex-president podria també ser multat o se veire concedido la libertat condicional. Trump continua d'ser elegible per la presidència pramu que la Constitució dels Estats Units en faccio pas que un candidat condemnat per delicte se presente a les eleccions. Trump pot encara fer una apel·lació sul verdicte d'injure l'àmbit de 30 jours e presentar l'apel·lació completa fins a 6 mesos après, so que podria allungar el procés de l'elecció del 5 de novembre. Els sondatges mostren que la condemnació podria afectar lleugerament el sosté a Trump. Un dels més recents indica que el 20% de sus partisans reconsiderarien de votar per ell i que el 4% d'ells hi renunciarien definitivament. I mai d'aquella fa, Trump afronta 3 altres processos penals, ma sa condemnació a Nova York afecta pas legalment aquelles altres afars. Trump s'és declarat non culpable en cadun d'ells.

Ako bouleg odin labostro emissiou furoburo benendeskouta lo duo Courtial Kogan ke nous interprétabo la kansou Castels din la luno extraccio de sou nouvel album kalou meme titul e ke fouget enregistrat a Chicago als Estats Units. Per aqueste mes de jun y aura pas paraulos desculas, mas duos entrevistos. La primiero entrevisto que bus prepausi es la de Karine Lhomme, directrice de la ciutat de la Courdeu e dels patrimonis a Tulo, rencontrado lo 17 primier de jun sul plateu radio coordonat per Bram FM a l'occasion del festinal Baladoc.